ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟ ᱟᱸᱰᱚᱜ ᱥᱚᱨ ᱠᱚ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤ